benvinguts, estem així de nou, un nou programa. Ja sabeu, Connected to Selected Music en Blue Radio. Ens podeu escoltar cada dijous de 22 a 23 hores, eh? Cada dijous, així, en la millor emissora del món. També ho podeu fer a part de la nostra freqüència 92.2 de la FM, o podeu fer per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que ja ho saps, anoto aquesta data, aquesta hora, perquè tots els dijous estem així per a gaudir de la millor música electrònica, techno, tech house, deep, bueno, tota la varietat de la música electrònica, eh? Així que vinga, que t'esperem tots els dijous. Bueno, t'esperé jo, Pablo Grimalto, amb la millor música.

comencem ja en res, en apenes uns 30 segons, comencem el programa d'avui. Ja sabeu que estic centrat en realitzar una sessió i vaig estar centrat únicament en realitzar una sessió per a tots i totes vosaltres. O sigui, vinga, anem a gaudir del programa d'avui.

0: Bueno, ara sí que sí, comencem. Això és Connected to Selected Music i t'està parlant Pablo Grimaltos. L'emissora que estàs escoltant.
1: Pensando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
0: Blue Radio FM. En la 90.2 de la FM també es pot escoltar en www.blueradiofm.com.

0: Bé, amics i amigues, doncs està així, apleguem en la sessió d'aquest dijous, aquest nou programa Connected to Selected Music. Ja sabeu, recordar, cada dijous de 22 a 23 hores en la millor emissora del món, en la 90.2 de l'FM o en www.bluradiofm.es, en la nostra emissora Blue Radio, Connected to Selected Music. Jo, Pablo Grimato, us espero la setmana que ve, de 22 a 23 hores. I no falteu, perquè us espero amb els braços oberts i els pampos ben oberts per gaudir de la millor música electrònica. Vinga, fins la setmana que ve, guapa, guapotes. Adeu, adeu, un abraç enorme. Gaudiu moltíssim del cap de setmana. Adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimato.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores.

0: from my exes.
1: Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

millors clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem radio.

I quasi, quasi tot preparat. Ja tenim totes les botoneres preparades perquè té que parar tot el dia després del bolo de la setmana passada, com totes les setmanes. Voltem la controladora, el PC, a la ràdio. I la cançoneta de tots els dies, que dia la tia Júlia. Les salutacions claríssimes del vostre amic Javi Vivas i Caldayú. Comencem una setmana més, un nou programa, una nova edició del Territori Remember. Sigues benvingut al Territori.

però molt xulo, s'ho van currar moltíssim i per això pues, es van traure aquest tema Repetition. Recordem, discoteca personal ja desapareguda. I anem a aprofitar aquest tema per a dedicar-lo a dos persones que ja fa setmanetes que estan esperant que es dediqui alguna caseta. El amigacho Braulio, tope Javi Vivas, de la nostra amiga Eva, que queda pendent d'ixe almorzar. Ella i jo sabem per on van estir. Pues per a Eva i el amigacho Braulio, el a tope Javi Vivas, aquesta caseta per a ells.

I què vols que et digui d'aquest tema? Mysterious Time, Shash, des d'Alemanya, senyora Tina Kousis. En el seu dia es va extraure Cantadites del Verano, volumen 2, el CD1, estava aquesta cançó. Tina Kousis, Mysterious Time.

Sent també el tema que està sonant, Can't Fly the Moonlight. En este cas la versió de Saint Etienne, en el seu dia en el CD Blanco y Negro Mix 8. Des de la peli, la versió original per El Coyote. Això té un parell de setmanes.

I coses que passen a la vida, les sèries de Shakira li demanen 55 milions d'euros la Hacienda Pública, pues diners de guanyada persona perquè te demane Hacienda 55 milions d'euros. Ens alegra moltíssim, amiga Shakira, si estàs escoltant-nos, que te ho has guanyat, evidentment. T'has apostat per ser una gran professional, has pagat els teus impostos, al final no te reclamen, estàs dando-la la raó, i ens alegra moltíssim de... que no tienes que pagar esos 55 millones de euros. Maradé, tiene ese problema. Más dinero guayará esta señora. Corretes que pasen en la vida. Don't cry tonight. La formación se va sonando al territorio. Remember.

estava sonant el tema arxiconegut per el disco de la A, en la galleta n'hi havia una A escrita, però no, el tema es fa anomenar Time to Wonder, sonant a este territori Remember, el seu Jazz Michael.

no em diràs que no està xulo, eh? Moments dels anys 80, el culto, el tema Rain i el Tubular Bass, en este cas la versió remasteritzada el 2016, el tema Book of Love, sonant a este TRM, Territory Remember.

amb esta melodia i no és desencadenada, és de Suècia. Es despedim. La versió original de Suècia, de Tots és sabut, la versió de Ava, Ava Cadabra. El remix del tema de Winner Take es valdrà per a finalitzar aquesta setmana al Territori Remember. Com sempre, donar-te les gràcies per estar ahí al costat de la ràdio, de l'internet, de l'MP3, ja no sé en què se pot escoltar, moltíssimes coses. La veritat és que gràcies, gràcies, gràcies. I les salutacions qualíssimes del vostre amic. Capi, viva, siga el tallut. Fins així m'ha plegat. Un nou capítol, un nou viatge del Territori Remember. Tan sols que despedirem-nos. Adeu i fins la setmana que ve.

0: Power con Fran de Jota. Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
1: Rafael Guarà, adoba el mes de maig amb sabor.
2: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
1: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
2: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
1: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
2: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
1: El punt de partida d'una fira pensada per a tots. Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig.
2: Vine a tastar-la.
1: Viure.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: Energy Power.

0: Consulta citroen.es.
1: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva, carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
2: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
3: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
2: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
3: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
2: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
3: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
2: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
3: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
2: viure-la
3: i compartir-la.
4: Energy Power con Fran DJ.
5: Y sus mezclitas, bueno, las tuyas también.